0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del Partit Verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça Zalgiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita la Ciutat Real a 8:15 del vespre en partit de la 5a jornada.
0: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

Doncs entrem en calor ballant al ritme d'aquesta cançó dels Doctor Prats. Efecte papallones, l'efecte que ens encomana amb ells la seva alegria amb la seva música. 2:45 d'11 del matí, seguim i ho fem tot seguit amb aquesta cançó. Antes que ver el sol, sí, sí, avui el ballem i del tot et per fi. I en els propers dies també, perquè diuen els homes i les dones del temps que això, que el sol seguirà fent-nos gaudir, il·luminant-nos, brillant al cel durant al llarg de la propera setmana. Antes que ver el sol, Coti i Dani Martín, avui el veiem i avui el gaudim.

No podia faltar-nos a aquesta cita d'aquest divendres l'estil i l'elegància de la grandíssima Lisa Stansfield amb el seu All Around the World. Ens enamorava amb la seva veu. Passen gairebé 9 minuts de les 11 en punt del matí, seguint tot seguit amb Miquel Erenchun i el seu tema titulat Cartes d'Amor. Però abans rebem amb un somriure d'orella a orella en Joan Rafal i a la seva música.

0: Voldràs un sibarita del bon cafè? El museu que faltava a Barcelona ha inaugurat. Per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via la Llatana 36, al costat de la catedral. Obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
2: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no entres a la teva catedral?
2: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quant fa?
5: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
5: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
6: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
7: Atascaburras.
6: ¿Qué?
7: Atascaburras.
6: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
7: Eso es.
6: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
8: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
9: ¿No crees que es hora de modernizarte?
10: Escúchanos estés donde estés.
11: Una Mar FM.
12: Una Mar FM.
9: Hazlo con tu móvil.
13: Tío de la vista, pero ni te hace.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Així és com Dana i Belinda ens acompanyaven amb el seu tema titulat Dolce Vita. La Dolce Vita, la que tenim nosaltres per aquí, que pots gaudir amb les cançons, amb la música que més t'agrada. I tot seguit amb una de les meves cançons preferides del moment, sense cap mena de dubte. I és que Purple Disco Machine sempre ens ofereix el bo i millor de les seves creacions. Aquesta cançó ens alegra aquest divendres. Encara més, Test My Luck.

0: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. Al bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB. Bus Metropolità.
1: Vive tu día a día haciendo tus compras en el Mercado de la Salud. Más de 50 paradas están disponibles para ti. Los productos que necesitas a diario están en el Mercado de la Salud. Servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Amplia combinación con el transporte público. Autobuses y metro harán que tus compras sean más fáciles. Mercado de la Salud. Avenida Marqués de San Mori, frente a la parada del metro de la línea 10, Badalona.
2: Hola, soy José Luis Pizarro.
3: Te espero cada viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche. 4 horas intensas de música preparando el fin de semana en una Mar FM. De Tardeo con Pizarro.

0: Aquesta hora ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi del país en record de Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Els principals sindicats, Comissions i UGT també s'han sumat a la crida. La jutgessa sud-africana Navi Pillay, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Lluitadora contra l'apartheid, va ser alta comissionada de l'ONU i membre del Tribunal Penal Internacional i va jutjar el genocidi a Ruanda. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. Lleida és l'escenari a aquesta hora d'una tracturada convocada per JARC per l'encariment continuat del preu del carburant i l'efecte sobre els costos de producció. La setmana que ve hi ha una altra mobilització convocada pels sindicats Unió de Pagesos i Assaja a Barcelona. Els Mossos intervenen 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà i detenen 7 persones. És més de la meitat d'aquesta droga localitzada a Catalunya aquest any. El seu valor al mercat superaria els 16 milions d'euros. El Pentàgon retransmetrà en directe i amb assistència de públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa ho justifica amb l'argument que la gent ha d'entendre les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat, però al marge dels seus companys. I a l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Žalgiris, en handbol a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: I el temps, el vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
3: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
6: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios. Esto es una

per aquí i que segueixis gaudint també de cançons com aquesta de Radio Futura, Corazón de Tita.

0: cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el beat et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes a les 22 hores.
0: ¿Qué música te gusta más?

0: el teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum, espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
1: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Una Mar FM. Una Mar FM.

0: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni... T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida. Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. .com.
1: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana, impermeabilització de terrassa, aïllaments tèrmics, patida llum, baranes d'acer inoxidable, reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696-01-54-32 o entra a construfac.com. Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinari Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. Viu-Bé, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. Viu-Bé, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 24 26 o entra a viuvct.com.

0: FM. Con más de 20 años de experiencia, JJ Fincas es su inmobiliaria de referencia. Gestionamos con eficacia la compra y venta de su piso, administración de alquileres, asesoramiento de préstamos hipotecarios, certificados energéticos, tramitamos herencias. JJ Fincas Badalona, en calle Marada de Udalorda 170. Contacte con nosotros a través del 93 681 43 17 o mediante jjfincasbadalona.es. JJ Fincas, confianza y profesionalidad.
1: Et consideres un sibarita del bon cafè? El Museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector.

0: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Selena Gómez
1: i su Universal.
2: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com. Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
4: Máximo nivel para tu fin de semana. Onamar FM.